0: guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru
1: va guru
0: va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru
1: va guru va guru
0: va guru va guru va guru va guru va